Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial. Ràdio.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai,

0: parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: listen!
1: Bob, er una pelea. Ken Manera, det tror jeg tager til. Bob, er una pelea.
2: Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena catalana.

0: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.
1: La vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria...

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: The Agrolites are gonna funk my bumper.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer rayetes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.
1: Si me preguntarais qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens si volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Bona tarda, benvinguts, benvingudes a Ràdio Nicòsia, edició estival, chip de verano, com li vulgueu dir.
1: Chip de verano.
0: I representem aquí a la taula, tenim el Pablo.
2: Hola.
0: Tenim el Carles.
3: Hola. Hola.
0: Tenim a Xavi, convidat, antic nicosiano.
4: Bona tarda, un plaer.
1: Aquí. Un present i futur.
0: I president.
4: Un plaer tornar a estar a l'espai.
0: Un plaer conèixer, Xavi, un plaer.
4: Igualment.
0: Tenim a Loret.
1: Buenas.
0: I el jefe de la taula.
5: No cobro, eh.
1: El voluntario també és un trabajo.
0: Sí. No remunerado.
1: Un trabajo que da más placer, creo, que el propio trabajo de ese de jornal.
0: Sí, bueno, a veces no tienes la obligación total de que todo salga bien, ¿no?
1: La diferencia es un jornal es cuando te pagan. Y un trabajo puede ser no remunerado.
0: Puede ser el jornalero, ¿no? Los que le pagan.
1: Sí. Bueno, dicho esto, los jornales tendrían que repartirse para todos. Sí. Empecemos con el tema, ¿no?
0: Pues nada, el otro día en asamblea, preparando un poquito el programa, habíamos también pensado, dada pues la actualidad, ¿no?, que a veces manda, hablar un poquito también de, bueno, pues del asunto de Ceuta, de todo lo que sabemos que ha pasado estos días recientemente, y de lo que pasó en su momento, de lo que ha pasado, que está pasando ahora y de lo que puede llegar a pasar. También vamos a adelantar el tema de hoy, el que teníamos previsto, que también lo vamos a tocar, que es el metro. El metro. El metro, sí, mucho. Yo he estudiado, he hecho los deberes. Me sé todas las estaciones de metro de Barcelona. No, haremos un quiz, haremos un test después. Es broma.
1: ¿Quién se sabe las fantasmas?
5: ¿Cómo es broma?
0: No, estaba pensando, venía en metro. ¿Cuántos de nosotros hemos venido en metro? Vale, bien, a ver, tú también.
5: Los oyentes
0: vale, tenemos a Pablo, que odia el metro porque piensa que es de pobres.
2: Sí.
0: Y ha venido en metro porque es un motero, pero su moto no arranca, básicamente.
2: Bueno,
1: eso es lo que
2: La caló.
0: O sea que cuatro hemos venido en metro.
1: Yo no, porque es que no tengo metro que me lleve, porque estoy a 5 minutos.
0: Carla está es vecino de Raval, o sea que supongo que va a venir andando.
3: Andando, detección animal.
0: I Loreto,
1: igual,
0: también.
4: Jo volia comentar al respecte que estic visquent a Calais, al nord de França, que estic allà a una cuina, tema de migrants, i allà els autobusos són gratuïts. O sigui, quan es diu que no s'utilitza el vehicle, vull dir que s'utilitza el transport públic, allà això funciona molt bé, perquè la gent, doncs, clar, si el transport públic és gratuït, el que està fent és no utilitzar el cotxe, amb el qual ha baixat molt els nivells de contaminació. Seria interessant també a Barcelona, que és una ciutat molt contaminada, i ja que en principi sembla que l'Ajuntament tampoc té molts problemes econòmics, pues rebaixar, si més no, els preus.
3: No, Barcelona, sí, que es fa realment. Justament posar una Gestapo posar una Gestapo metropolitana per referir al metro, que de quan en quan registra tots els passatgers incomodant tremendament, els has de treure la targeta o el passi que tinguis, i bueno, d'aquesta manera es perden una quantitat de minuts impressionant, però bueno, en fi, coses d'aquesta ciutat. Per això és que crec que amb en Dani a Nova York ha posat el públic gratuït, a Nova York, que això era bastant impensable, bueno, precisament a Nova York, o qualsevol ciutat yanqui, però aquí anem per altres camins, no?
0: Sí, no, Nova York, bueno, el metro a Nova York és un històric, jo crec que és el metro per excel·lència. És escau a no?
1: O
0: a
1: l'anglès.
0: Sí, al de Londres, no? El tube londinenc.
1: Aquell continent per mi quasi no existeix.
0: Sí, el tube londinenc és molt mític.
1: I per si pensem en el mètode de Londres, sí que és molt antic. I va
2: ser el primer, no?
1: O sigui, el tube.
0: El tub, el primer, el tub. A més és molt tub, perquè és realment és un tub.
1: Bueno, jo tinc una foto de quan vaig anar la primera vegada.
0: Són superpetitons.
1: Hi havia molt menys llignes, segur que n'hi havia. Estava fet amb pastilina, era un que estava fet amb pastilina.
2: Seria el primer del món, pregunto.
1: Jo no te lo puedo contestar. No sé si qui va ser el primer del món.
0: No sé, no tenim este dato. Però
1: podria ser.
0: Qui nos puede ayudar?
1: Clar, jo com a europeu sí que ho tinc clar. Però em sembla que tot el que fèiem a Europa ens copiava a Amèrica. Així que podria ser perfectament que fos Londres i després vingués Nova York, no?
0: Sí.
1: Però també són jocs molt... París també és un metro molt estratègic, saps? Hi ha uns metros que són molt així. Clar, jo recordo quan estava a Barcelona, sortia a Barcelona només n'hi havia metro. Barcelona i Madrid. A la resta d'Espanya de l'estat espanyol no n'hi havia metro.
0: Clar, clar.
1: Avui en dia vas a València de metro i vas dir, oh, hi ha metro, o sigui, de veritat que era com una bola tecla.
0: A València va l'accident aquell
1: era com
0: famós
1: un, com idiota, jo, clar, quan
0: de metro, que va morir molta gent a València.
3: Sí,
0: va haver
3: el primer metro del món segons la l'AI va ser el metro de Londres, que era l'esperat. Inauguración 10 de enero de 1863, tramo inicial entre Paddington y Farringdon Street, unos 6 kilómetros.
6: Hola.
0: Hola, yo. Bienvenida, yo.
1: Si fa molts anys que has viatjat, el meu 50 anys enrere que tu vas anar a Londres, no té res a veure amb els metros d'avui en dia, igual que a Barcelona tampoc té res a veure el metro d'avui en dia. Ha anat canviant moltíssim.
0: Sí, sí, no, l'altre dia també, crec que ho vaig comentar, però és un, és algo que vaig escoltar de casualitat a les notícies, que deien que a Alemanya, a Berlín, crec que era el metro a Berlín, que, clar, amb el canvi climàtic, doncs, volien climatitzar el metro d'alguna manera, i es veien que tècnicament era impossible perquè no hi ha espai, el túnel va tan a ras del comboi que no hi ha espai per ficar aparells d'aire condicionat fora,
1: sí,
0: ni,
1: pues,
0: i llavors és com no hi ha
1: regidora.
0: Zero, o sigui, hi ha zero aire condicionat al metro a Berlín.
3: Dintre els vagons no es pot posar?
0: Sí, però tot el que és l'engranatge o sí, totes les màquines que van per fora, sí, no hi ha espai.
4: I té perquè a fora també.
0: Sí, no
1: clar,
0: sé.
1: Clar, que no pots posar un aire condicionat allà enmig del vagó.
0: No, un portàtil, un pingüino.
1: Un pingüino, vamos a poner un pingüino en cada dos
0: sí.
1: Tirades, no?, de vagones.
0: Sí, és complicat.
1: No, este no lleva, va todos corriendo al otro lado. Seria muy bien. No, que no, ni treure la ximeneia per cap lloc, perquè si dius que no hi ha espai, per cap lloc podria ser. No,
0: donem la benvinguda a Jou i a Miqueto.
7: Però ei, què tal? Hola.
1: Hola, estàs? No anava a fer una conya, per si no m'he donat compte que t'estaven saludant.
7: Quina conya?
0: Has vingut en metro?
7: No.
0: No.
7: Amb aquesta calor.
0: És broma, és broma.
1: En què vens tu, nen? No em diràs que fa servir el transport privat? Ai, que em mossego l'orella.
7: Clar que sí.
1: Jo mai.
7: O sigui, amb aquesta calor ho faig. Sí, va, sí. A la nit no,
1: eh? Motius, eh? De sempre he sigut antitransport privat, sempre. O sigui, jo primer perquè vaig estar en una zona, una cantonada molt famosa, molt cèntrica, que era Enrique Granados, que hi havia una bodega que estaven totes bolingues els taxis, que no treballaven, només anaven a emborratxar-se allà, no? I tu deies, com, aquestes senyores munten el taxi i es maten. Era l'època que sortien
0: doblats. Això era abans. Ara ja no.
1: Sí, bueno, abans de les Olimpiades. Per tu és molt lluny, però per mi jo tenia 20 i pico.
0: No, jo
1: 25 anys per mi no és jove.
0: Ja tenia 8.
1: Ja tenim,
0: era un senyorito.
1: Ja tenim cap per recordar totes aquestes coses quan els taxis tenen uns putos borratxos mal educats.
0: Ho sé. O sigui, més perquè mon pare tenia un bar, i parava amb mollon de taxistes, era el client habitual, el taxista borratxo.
1: El taxista borratxo.
0: Sí.
1: Que feien la partida i no sé, quan agafaven 4 o 5.
6: M'agradaria aclarir que avui en dia se separa el metro pel tren i per l'autobús. M'agradaria aclarir-ho, que metro també és autobús i tren. Ho he mirat a...
1: Però són transports metropolitans.
0: Metropolitans.
6: Però
0: sí, suposo que també
1: però
0: són el país,
1: són transports,
0: no?
1: Metropolitans que també entra el tram.
0: Sí.
1: Entra el tram, o sigui, el transport a Barcelona. Bueno, feia la conya dels taxis, que jo tinc mania perquè anava amunt, ho vaig passar molt malament, la meva germana també, recordo de sortir del taxi, ens van humillar moltíssim, i és algo que tinc pavor. O sigui, a més per lo que valen, a més perquè després jo he anat amb moto, en fi, quan entres en aquest rodatge d'antitaxi, però ja amb els anys jo no soc antitaxi, soc antitransport privat. Jo penso que la ciutat tindria que estar maduquins, sense asfalt, ho vaig dir fa poc. O sigui, l'asfalt recalenta moltíssim la ciutat i no té sentit si només van serveis, és a dir, el transport, els bombers, les ambulàncies, i si tu molt m'apures, comparte un cotxe i arriba a grans pàrquings compartits a la ciutat, molt bé, però jo no entenc ni una moto ni un cotxe que vagi amb una persona.
7: Jo estic molt d'acord amb tu, Loreto, i hauria de, m'agradaria afegir que fins al dia d'avui, el transport privat de AMB, taxis, i també Cabify, són uns, diria un taco, però me l'estalvio perquè estem a la ràdio, però...
1: Podem dir-li malmascus que no és taco.
7: Bueno, fils de fruita.
1: De fruita.
7: Vale? De fruita.
0: La fruita, vale, està molt de moda.
1: Sí, la fruita,
7: sí,
1: està,
7: la fruita molt. Estem a l'estiu, estem a l'estiu. Llavors, jo tinc un gosset, es diu Miqueta,
1: ah, bueno,
7: és un chihuahua, i sempre, gairebé, sempre tinc problemes per emportar-lo, perquè em diuen, ha d'anar amb transportint, i no, resulta que si té un certificat de gos, de servei, no ha de tenir un transportint. Però què passa? No coneixen la llei.
1: Però
7: i van aquí,
1: perdona, deixa'm
7: diuen, has de tenir un transportint, gairebé com si m'estiguessin fent un favor per portar-me sense transportint. I és com, no, tu no fas cap favor. Tu el que fas és complir la llei. I el que passa és que la gent, tant de AMB com de Cabify, no coneixen la llei espanyola. Jo sí, en aquest sentit, perquè ja estic farta d'això i he hagut de mirar-me-la. I no coneixen. Però anda tu, una mujer, a decirle a un tío cómo es la ley de su país, siendo que además soy chilena.
1: Home,
7: no s'ho prenen massa bé.
1: No s'ho prenen bé. I sobretot si dius, ets un ignorant, perquè no saps, tu que portes condueixes un transport públic, no saps quines són les teves obligacions. Saps? Tindràs privilegis, però tens moltes obligacions també, entre elles portar a una persona que es trobi malament, malferida, una persona
7: el
1: que necessita
7: ajut,
1: que no ho fan bastant de llarg.
7: El que hauria de ser és que tant AMB com, per exemple, Cabify es facin càrrec, o Uber, l'empresa, i faci una formació de la llei de cadascú dels països on funcionen. Perquè, si no, tenen molts de conductors que no coneixen la llei i que diuen cada barbaritat la que volen, eh?
4: Bueno, de vegades es pot fer una excepció, com per exemple, vull dir, saltar-se la llei conduint un autobús, com es va fer el 47. Però això és una excepció, no?
1: Hòstia, boníssima.
0: No, va, sí, això va ser a Torre Baró, sí, el 47, no?
1: Bueno, és que no tenien transport.
0: Sí. El van assaltar
1: i
0: va dir,
1: a la merda. Com,
0: a més,
1: crec que els meus companys
0: el deien que no podia, que era molt estret, no? I va dir, no,
1: que no es podia.
0: Us ho demostraré, que sí puc arribar. I va arribar, no? Fins a Torre Baró.
1: Bueno, però és que el poble és el que mana. El que passa és que no s'ha donat en compte. Saps? Vull dir, el poble, si realment es rebel·la amb alguna cosa, fa una revolució, és el que mana sempre, perquè som molts més. Ells tindran armes, tindran moltes coses, però el poble quan...
0: Però ens costa posar-nos d'acord, no?
1: Bueno, cada vegada si més... És que avui en dia està fet perquè el poble no es rebel·li.
4: No, tot el treball a distància, o sigui, s'atomitza per evitar que la gent... Els centres de treball ja no són aquells que la gent anava, dinava...
1: Els sindicats que podien
4: bueno,
1: fer coses.
4: Bueno, però és que la gent estava junta tot el dia a les grans fàbriques. Ara és el que intenten és això, separar, dividir...
3: Sí, la deslocalització, transferir fàbriques a altres llocs, fàbriques cada cop més petites, centres de treball cada cop més petits, ho tenen tot molt ben pensat, no? Van aprendre molt del segle XIX, del segle XX, de les revolucions que van haver, i, bueno, doncs, ho tenen tot molt ben planejat, a més, la immigració és estupenda per ells, perquè, esclar, quan més confusió hi ha i quan més les distintes hagi, més fàcil sembla la xenofòbia, culpa de totes les minories, és molt graciós, no?, perquè la mateixa Llantusa, que als anys 30 culpava de tots els jueus, ara culpa de tots els musulmans, no? És molt graciós com el paper del sunisme ha canviat i com la relació de la dreta mundial més el sunisme ha canviat, no? De ser la bèstia negra ara és el model, no? Protegir Israel el preu que sigui, en fi. I això es portaria a qüestions molt, molt profundes.
4: Seria
3: no?
4: un debat, però és cert, sí. Sorprenent les aliances que s'han fet entre...
1: Aquests 70.000...
4: Netanyahu i les extremes dretes tradicionals.
3: Bueno, en realitat... té bastant sentit si entens que, bueno, si t'expliquen perquè no s'explica el perquè de l'origen de l'estat d'Israel, com es va plantejar, per la família Rothschild, el plan Balfour i tot això, al segle XX, l'any 17 del segle XX, és una altra història.
4: Ve abans de la fundació de l'Estat d'Irlanda. Molt abans de la fundació.
3: Era un fenomen
1: europeu, va sortir a Europa. El que és la part més radical. I admetre que tenien que tindre un estat, perquè abans no tenien que tindre un estat. Saps? I clar, aquí ja comença, no? La part més fatxa, per una manera, dintre del sionisme. Però bueno, suposo que a cada un li tocarà el seu Sant Benito, com sol dir, no? I això espero. Això espero perquè quan un poble busca un altre, al final té de rebentar, una banda té de rebentar. I sabem que potser quan passarà, nosaltres ho hem fet 500 anys, no passa res, però també mira com hem quedat, saps? Escuats. A la llarga tot arriba. Espero que sigui aviat. El que no pot ser és que ara volen muntar a Gaza colònies... Sí. Estan esperant, perquè ja ho tenen preparat. Vull dir que, si diuen que ho tenen preparat és que ja està fet.
3: Sí.
1: Sabeu com va, no? Sí. Ens estan posant el sabonet perquè quan ens en donem les fotos,
4: bueno,
1: ja està fet.
4: A Cisjordània és diari, també, la situació de colons. Ara estan una altra vegada apretant fort, vull dir, expulsant gent. Vull dir,
1: és que
4: és un procés d'expulsió des de la fundació de l'Estat d'Israel. La Nakba és continu, no?
3: Sí.
4: I van practicar el terrorisme, eh? Talment Menachem Begin, o sigui, tots aquests que després són caps d'estat. Això és la hipocresia, no? De dir,
3: van ser líders terroristes, tots ells.
4: Bueno, ens estem desviant una mica.
1: Sí, bueno, però també ve la part, eh? Vull dir que està passant ara en Marroc.
3: Molt bé.
1: Hi ha algú pendent de telèfon? Val.
0: No, teníem, crec que una trucada, però que és d'aquí uns minutets.
1: Val. Ho deia perquè...
0: Acompanya Sílvia, segurament. I no, segueix Loreto.
1: No, que volia entrar una mica, que diu, ens estem desviant, bueno, però no, sí, però no.
0: Sí, no, havíem dit també de comentar...
1: Els terrorismes, com es manipula les persones...
0: Volíem comentar, no?, tot aquest tema, doncs, preocupant que hi ha hagut, no?, que ha passat aquests dies sobre Ceuta, sobre aquesta entrada massiva, supermassiva de gent, doncs, bueno, procedent del Marroc, però de moltes nacionalitats, no només del Marroc.
7: I la Loreto ha dit, ens estaven desviant, sí, però no. Per què no? Perquè té a veure.
1: Té a veure.
7: Perquè té a veure amb el desplaçament, o sigui, tant de Ceuta a Espanya, perdona, del Marroc a Ceuta, com l'estat nació que estàvem parlant, o sigui, que depèn de... sigui com sigui l'administració, de l'Ajuntament, de la gent, diguéssim aquí, de l'Estat o el que sigui, però finalment igual estem parlant de l'estat nació i és un ordre mundial que s'ha fet, no?, i del sionisme que ha sortit d'Europa, és un ordre mundial, l'estat nació. Un ordre mundial, per cert, colonial. Però bueno.
1: Exacte. I que pensaven que les colònies s'havien acabat.
6: El que volia recalcar és que, òbviament, ha sigut interessat i no acabo d'entendre el per què, i no sé si algú ho explicarà mai, però les coses les acabem entenent sempre a posteriori. No? És com, no sé si hi havia hagut tanta mort o tanta destrucció de la vida humana les últimes dècades allà, al nord d'Àfrica, quitant les guerres i tal, dic.
1: Bueno, Àfrica és una guerra constant.
3: Sí, bueno...
1: El Carles t'ho pot dir, ni el Congo, bueno, que no es parla, n'hi ha
3: sí,
1: molts...
3: Sí, bueno, començant la destrucció de Líbia, la destrucció del regne de Gaddafi, que també era un terrorista, no?, però el que realment els preocupava és que ell volia fer una moneda panafricana per no comerciar el petroli amb el dòlar. No? Que és el que estan fent ara diversos països, no? Deixant de banda l'or, Xina, Rússia ho estan fent, els països dels BRICS estan començant entre si amb altres monedes que no són el dòlar. Això va ser un perill tremendo i d'aquí va venir tota la història de Gaddafi, bueno, tota la història aquesta
1: i algun atemptat que va haver també
3: de Benghazi, la suposada un bombardeig de Benghazi, sí. Sublevació popular de Benghazi, sí, que és una ciutat de Líbia, no va ser una sublevació popular, va ser unes operacions terroristes islamistes d'ISIS, d'aquests grupets, que mai ataquen a Israel, però sí que ataquen sempre a països laics musulmans, no? Com Síria, com Líbia, com Iraq. I, bueno, llavors el de Gaddafi va reaccionar i això va ser la protesta per derrocar el regne de Gaddafi i després va sortir la Hillary Clinton en televisió parlant de Gaddafi, imitant a Julio César, no? Vimos y vencimos, ¿no? Y no es que iba a decir, ella va a decir, we came, we saw and he died, referencia a Gaddafi, ¿no? Amb un sadisme típic de la senyora Hillary Clinton, que és un altre personatge del que podríem parlar moltíssim temps, ¿no? I bueno, són aquestes coses que han passat al nord d'Àfrica i que contínuament estan passant a l'Àfrica, ¿no? I podríem parlar de, bueno, si entrem al tema de la Ceuta.
6: Una vegada un company de pis, el Rodrigo, hola Rodrigo, em va dir, i jo me li vaig dir que no, i haig d'admetre que tenia raó, em va dir, la guerra és una continuació de la política, no?
3: Sí.
6: És que evident.
1: Sí. Es no? La
6: guerra,
1: no?
6: La guerra
7: és la política. No estoy de acuerdo, porque la guerra y la política son construidas por los hombres en general, por lo tanto no se puede naturalizar, como que una cosa es consecuencia natural de la otra.
1: Pero por el hombre dice la paz.
7: Cosas creadas, ¿sabes?
1: Escúchame, para mí, mi real entendimiento, que sé que no es así, desgraciadamente, por eso me enervo tanto muchas veces, porque yo creo que como humano, y si es política, tendría que construir la paz.
7: Exacto.
1: No hacer una política militar, que es lo que están haciendo. Política militar.
7: Exacto. Ceuta y Melilla son resquicios coloniales. Y ese pasado colonial le avergüenza a este país, a Europa, pero al mismo tiempo quieren quedarse con ese orden establecido. El actual estado de bienestar es gracias al saqueo en África y en América. Quieren perpetuar el orden colonial, mantener las fronteras de los Estados-Nación y hacer que los países tercermundistas, como Marruecos en este caso, ¿no?, hagan el trabajo sucio, matar a quienes cruzan. Pues la defensa de los países primermundistas como este es más fuerte, ¿no? Y los países tercermundistas tienen una defensa de los derechos humanos más vulnerables. Ahora Europa tiene el discurso de apoyar a Ceuta, toda Europa, y no como decía Meloni con su idea brillante y solidaria, esto es ironía, ya, para que no lo sabe, que sacar a España al Schengen era su idea.
3: Schengen.
7: Pero ojo, Europa se quiere mantener unida, pero más estricta con sus fronteras y menos abierta a la migración. O sea, toda Europa solidariza con el caso, pero al mismo tiempo son menos abiertas. Mientras se mantenga este orden colonial, y con esto acabo, es la última idea, mientras se mantenga este orden colonial íntimamente ligado con el capitalismo y el patriarcado, yo sé al compañero Pablo no le gusta escuchar esto, pero es cierto.
1: La política es patriarcal.
7: Es imposible mientras se mantenga este orden, que esta crisis, a la que le llaman migratoria, como si los migrantes tuvieran la culpa, cuando en realidad yo le llamaría crisis del Estado y Nación, que se inventó, por cierto, aquí en Europa, mientras se mantenga este orden, es imposible que cambiemos las cosas, independiente de que nos unamos como personas, ¿eh?
3: Bueno, yo diría que todo esto está muy bien. Yo diría que el Estado-Nación llamado Marruecos, que fue una, también fue una construcción, ¿no?, y que tiene un gran problema en el Sáhara, que es un territorio que según las Naciones Unidas debería tener derecho a la autodeterminación, y no es así. Y también tienen problemas con otras provincias como el Rif. Es un estado con muchos problemas, Marruecos, ¿no? Ceuta y Melilla, el problema con Ceuta y Melilla es que son tan virriosas que no sirven ni como colonia. Es decir, en realidad son un problema, ¿no? A mí lo que me llama la atención es el momento en que se ha producido todo esto, ¿no? Cuando España está siendo objeto de duras críticas muy duras bueno, Trump ya dijo que España iba a pagar por no haber dado apoyo militar al ataque contra Irán, por sus críticas a Israel, ya dijo Netanyahu que España iba a pagar y efectivamente ha pagado. Yo no es porque
0: ¿Crees que no es una coincidencia?
3: No es una coincidencia. Que Ceuta y Melilla sean o no colonias, que a mí me parecen, no sé cómo decir.
1: No son colonias,
3: yo creo que no son colonias.
1: Yo soy de una colonia y Melilla y Ceuta. He dicho muchas veces que yo amo Marruecos ante todo, más que estar aquí. O sea, me gusta, y yo soy muy catalana, ¿eh? Pero quiero decir, si tuviera que estar en cualquier parte de España, prefiero estar en Marruecos.
7: Yo no he dicho que son colonias, yo he dicho que son resquicis de colonias. Sí, es como, es como el que ha quedat, es como una foto del que ha quedat colonial, ¿no? D'aquest ordre, ¿eh?
1: Sí. Bueno, perquè els marroquins anaven a comprar Ceuta i a Melilla. Quan els hi van trencar fa uns 5 anys, si no recordo malament, sobre uns 5-6 anys, els hi van tancar les fronteres. No sabien on anar a comprar, perquè la llet, l'aigua, els productes bàsics eren molt més barats anant a Melilla, a Ceuta i a Melilla. Per què penseu que hi havia aquelles supercues a les fronteres que cada dia passaven les dones i homes, sobretot moltes dones? Era per poder treure 4 duros, sí. No, també era per poder menjar, perquè la llet i tot és molt més cara a Marroc.
6: Més cara a Marroc que a Ceuta, sí. No ho sabeu.
1: Sí, bueno, el rei és absolutista. O sigui, el rei no li falta de res. Jo pensava que ja es moriria, perquè ja fa un temps van dir que tenia càncer, i vaig pensar, el meu és un mal càncer,
6: no,
1: perquè,
6: així,
1: hijo de puta, la que liau, ¿sabes?
6: Perdona, però estic dient que no hi ha metro en Marruecos. Que
1: no, no hi ha metro, no hi ha metro en Marruecos.
6: Perdona, és que...
1: ¿Cómo va a haber metros en Marruecos?
6: Yo qué sé.
1: Mira, te explico una cosa. Ellos
0: no hay,
1: el sistema...
0: No hay metros, pero va a haber un estadio enorme con 100.000 personas.
1: Sí, sí. Y te digo, ¿dónde?
0: Ya lo hay, ¿no? Están
1: ya
0: construcción,
1: lo construyendo.
0: Están
1: cuando acabando. Hace 2 años empezaron, por ejemplo.
0: O sea, es absurdo.
1: Ya lo estaban empezando a construir. Ya está. Ya está, ahí queda nada.
0: O sea, seguramente, con, no nada. Seguramente con la mitad de dinero de ese estadio hubiesen construido contentos. Una línea bien maja de metro.
1: Bueno, a ver, es que tienen una forma de vivir muy diferente a la que vosotros pensáis como occidentales, como europeos. No tienen las necesidades vuestras, por eso me gustaría allí, porque no es vuestra necesidad. Ellos no necesitan ni trabajar tanto, ni ir tan rápido. Porque uno de sus dichos típicos es la prisa mata.
0: Pero a niveles, por ejemplo, de, ¿no?, esto que está tan de moda, que es verdad, que es el cambio climático, bajar temperatura de la ciudad, precisamente Marruecos, que es un país que tiene una temperatura altísima. ¿No crees que también aniría
1: a ver?
0: Aniría a ver, por ejemplo, però, hòstia, a Marroc fa una calor, fa...
1: No.
0: Arribes a 45... Mira, tinc un amic marroquí,
1: sí, no,
0: que em va dir que va estar
1: la setmana
0: passada a Marroc...
1: A la nit estàs a dalt...
0: 48 graus l'altre dia a Marroc.
1: A
0: Marrakech, 48 graus.
1: A l'interior.
0: A Marrakech.
1: Sí, depèn d'on vagis.
0: Ja, però és que...
1: El riu, no, jo també
0: digo... No tothom està a la costa, no tothom està...
1: No, jo la primera que vaig anar
0: a Tànger o a Sahuira.
1: La part rifenya,
0: ¿vale? La Sahuira és molt maco,
1: però... Parla espanyol, primera. Segona, sembla que siguem los héroes de la pel·lícula, en gente más mayor. Los niños es una cosa... el media edad, pero la gente mayor, como ha vivido la época de decir, nosotros aquí no teníamos calles, llegaron los españoles y nos hicieron calles, nos hicieron casas, nos hicieron de todo. Es colonia. Bueno, quizás puede ser,
7: sí.
1: Yo no te digo que no. Las consecuencias políticas son otra cosa, pero la estructura les cambia mucho. Hay mucha gente que, pues, aparte que por Ceuta y Melilla, toda la parte del RIF hablan mucho español. Si igual a Casablanca ya no, ya es más francesa, ¿no? Lo que te hablan. Pero para allí, sí, y te quieren muchísimo. Pero siempre pensamos como desde europeos, no pensamos como que la cultura es diferente y funciona.
7: Suerte que yo
1: manera.
7: No soy de aquí.
1: Allí vas en un autocar y hasta que no está petado.
0: Sí, no sale.
1: Entra gente.
0: Sí, en la plaza yendo al ESNA, ¿no? Cuando se llenan los autobuses, 50 autobuses, cada uno con una edición, se llenan y se van. Pero si no se llenan, no se van.
1: Bueno, pero tienen los taxis, allí los taxis son baratísimos. Los taxis se comparten.
0: Sí,
1: ah,
0: sí.
1: Hostia, yo quiero taxi llegar compartido. Aquí en Barcelona, que se compartan los autobuses. Sí. Perdón.
0: Pero era interesante, volía con, no sé, preguntarte, porque...
1: Al rei de Marroc m'agradaria parlar.
0: No, però, sí, bueno, al rei de Marroc, la veritat és que jo crec que tots pensem el mateix, no? Vull dir, al final...
1: És una senyora,
0: tota aquesta penya, tota aquesta penya...
1: No reconegut, quan no reconeix sí, el que és el que li passa, que està ple de rancúnia.
0: Sí que estava pensant, sobretot, doncs pues mira... La setmana passada, no? Vam parlar de la gentrificació, del turisme, de més coses, no? Però va sortir, bueno, dels expats. Però el turisme, no? Que és algo que aquí a Espanya, pues, quan venien turistes als anys 80, 90, no? Era com simpàtic i, ah, mira, un turista, tal, i parlaves amb ells i tal. Ara estem fins la polla o fins que estiguem, no? Llavors, no sé, vull preguntar-te, sí, perquè Marroc, és veritat que hi ha un augment considerable, segurament, del turisme, Jo només he estat dos cops al Marroc, la turista, i fa molt temps, i clar, era com que, oh, espanyol, todo muy, molt majo, però no sé,
1: ser,
0: no sé si ara sabeu la escena així, la pregunta que volia fer, i, però si tu consideres que això, d'alguna manera, és el que, no sé... Sí.
1: És una venda visual.
0: És el que... No volem turistes a Barcelona, però nosaltres marxem de turisme a Marroc. Sí, sí, és una contradictòria.
1: Quin turisme fas tu? Això és la diferència. Jo, de normal, vaig estar amb gent de Síria, libanesos, argelins... Jo no m'interessa només això. M'agrada que estàs al Riad, que és un lloc on comparteixen habitacions supergrans.
0: Sí, sí, sí. El que és, sí.
1: Val? No vaig a l'hotel Mohamed VI... Me'n vaig per intentar conèixer la gent d'un zoco i anar amb gent d'allà, i vaig conèixer una persona que era asturiana i marroquí. Bueno, intento barrejar-me amb allò. No, el que no faig és com el turista aquest que arriba, fa la foto i se'n va. Igual no faig cap foto, però sí em relaciono.
4: De tota manera, bueno, això crec que és el turisme que tindria que fer, el que comentes tu, no? Però relacionant amb el tema migratori, crec que és interessant comentar que nosaltres, els que estem aquí, som blancs, som europeus, oh, sí, i... No, espera, jo
7: no
4: soc anar...
7: europea, eh? Ojo, soc americana, bueno, soc de Xile.
4: Però, deixa... Però, bueno, una mica.
7: Igual no soc d'aquí i això té molt a veure.
4: Bueno, val, sí, però en principi, no sé, del teu cas, de tota manera, jo me'n puc anar, bueno, si tens diners, però com fan els turistes a Nova Zelanda, a la platja i a veure monuments... perquè jo tinc un passaport que em permet moure'm per tot arreu. En canvi, gent que fugeix de situacions de violència, vull dir, un clar racisme evident, pues, que sí que tenen necessitat de moure's, no poden. No poden estar embarats. Jo aquest tema, pues, ja dic, és el tema que treballo una mica més.
0: A més, ho comentàvem abans, no, Xavi, que estàs a...
4: Sí, bueno, ja vaig estar 2 anys a Grècia, bueno, ja ho saben, aquí és el tema aquest amb el que estic. També ara a Calais, pues, estic a una cuina amb els que creuen, intenten creuar el Canal de la Manxa. Aquí el que passa, com va passar 3 anys, pues, que els afusellen a la Baia de Melilla, tal qual, no? Vull dir, o sigui, només per intentar, vull dir, moure's, no? Llavors, clar, nosaltres, torno a dir, nosaltres ens podem moure per tot arreu. Quan va passar el tema d'Ucraïna, també, vull dir, era lògic que persones que fugeixen d'una guerra se les acolleixi, però se li va, com que eren blancs, se'ls va donar papers en 3 dies i tots els drets. Per què? Perquè eren blancs. Però és més, és que els ucranians negres Polònia no els deixava passar, o sigui, vull dir que és molt evident, no, que hi ha una actitud. I després també, ara bé, si tu tens 500.000 euros i pots comprar una casa a Espanya, o sigui, si tu ets ric, vull dir, llavors sí que pots entrar. O sigui, que a més és racisme al pobre, vull dir, o sigui, a part, vull dir, no? És una mica, per lo que parlava, una mica la reflexió aquesta.
7: És diferent, o sigui, això és important fer la distinció, però que estan a la vegada connectades, no? El racisme i el classisme. Vull dir que no perquè siguis una persona racialitzada amb calés, no passa res. O sigui, igualment la societat entén una cosa. Importa menys, però es creuen les dues opressions.
1: A mi també em fan classisme.
7: Sí,
1: penses.
7: Sí, jo la veritat és que el que volia dir és el tema, insistim això del tema de l'ordre colonial, perquè a mi em fa la idea que les persones... d'aquí, d'Europa, no se n'adonen massa. O sigui, per exemple, teníem sequia, ¿vale? L'any passat o abans de l'any passat, ja no me recordo quan. I resulta que ara ha hagut de nou aigua. I què passa? Totes les piletes de Barcelona tornen a tenir aigua. I això és un pensament dintre de l'Estat-Nació, perquè n'hi ha zones que tenen encara tenen sequera, o, com ha dit el Teo abans, zones que estan a moltes temperatures. Però què passa? Com que estan fora de l'estat-nació colonialista, per cert, no ens importa, no és problema nostre. Però si penséssim més enllà, saps? Si de debò féssim l'exercici de que les fronteres ens fan igual, les banderes ens fan igual, doncs això no seria problema del altre país que té sequera, saps? Sinó que no podríem nosaltres, no veuríem nosaltres com a un estat-nació acabat i que no ens importa el que passa al país del costat, saps?
1: Aquí em va posar de ple. Vale, jo com a anarquista, evidentment, pots entendre que les fronteres no existeixen per mi i no existeix l'Estat. Per tant, qui tu passes la frontera, doncs no, no, és que no existeix. Jo vaig on vull, si on estic jo no em sento a gust, vaig i treballo. A mi no en ningú, amb les meves mans i la meva suor, em té a dir que el que estic fent és bé o malament. No, perquè sóc jo la que suo, sóc jo la que treballo a la terra. O sigui, sóc jo qui ho faig. No té cap sentit que em puguin donar un permís o no em puguin donar un permís. I que diguin que li estic prenent el lloc. Mira, des del moment que quan anem gent de fora del lloc d'on estigui, del lloc que sigui, és igual, te'n vas de Múrcia a Lleida. Vull dir que pot ser així, de petit nivell. No fa falta que siguéssim una altra història molt més gran. És perquè necessiten mans. Si ve gent de fora i els agafen, és perquè la gent d'aquí no vol fer aquesta feina. Llavors, no toqueu els pobres, no mentiu. Heu fet entrar a mils i mils d'immigrants només per omplir la caixa que heu buidat. Totalment. Tota la seguretat social l'heu buidat i ara no sabeu com omplir-la. Ha pujat molt clar. Quan un país passa a tindre més milions, hi ha més milions que treballen i més milions que aporten a la seguretat social, però no és que s'estigui recuperant. Enganyem, no ens enganyem. No saben com fer-ho per omplir aquesta caixa tonta.
3: De fet, els estats cada cop tenen menys importància. El que de veritat té importància són un determinat ordre mundial, econòmic, que és el que determina la política dels estats, unes companyies multinacionals que avui ja es comença va dir Varoufakis, l'antic ministre d'Afers Estrangers de Grècia, que és el tecnofeudalisme i de fet és el que s'està imposant. Són companyies que poden decidir les eleccions, són companyies que subvencionen els polítics, subvencionen els partits polítics, que poden determinar, realment, si les fronteres existeixen com un instrument més del manteniment del sistema, no? Per mantenir fora o dintre determinades persones, determinats grups ètnics, però de fet els estats cada cop tenen menys relevància, no només pel fet que estem a la Unió Europea i les normatives espanyoles cada cop tenen menys importància, sinó perquè hi ha, inclús per damunt de la Unió Europea, hi ha tota una sèrie d'empreses, de multinacionals, de fons que realment són els que controlen la política pràcticament a tot el món, i això és una cosa que costa d'adonar-se, però que és el que realment succeeix.
0: Doncs aquí seguim a Contrabanda en Ràdio Nicòsia i tenim un nou convidat, un viejo amigo. Nedim,
8: una estrella fugaz.
0: Com estàs?
8: Bien, mira, m'habéis
1: hecho
8: despertar algunas ideas y algunas cosas, ¿no? Las fronteras, ¿no? La existencia de ¿no? Ese papel, ¿no? Es como esa necesidad de tener un papel en este mundo, ¿no? Cuando realmente, ¿no? Lo que decía la compañera, las fronteras realmente son algo... Yo siempre digo, ¿no? Todas las banderas tienen la misma sombra. A lo mejor la de Nepal es triangular, pero todas las demás son grises, ¿no? Y esos grises realmente, ese deseo de patria... Pero también he creído en Europa, ¿no? También creí en Europa y creo que todavía es salvable. Aunque en Star Trek, en un momento, en un episodio, dicen el primer intento de gobierno mundial, ¿no?
1: Que Europa, la vieja Europa. Que
8: amigo,
1: se está muriendo.
8: Amigo, lo que están
1: está agonizando a Europa.
8: Se están saliendo de madre. Realmente están demostrando que no son lo que debería ser, ¿no?
1: Perdón.
8: ¡Uy! Anuncio.
0: Oy.
8: ¿Tenemos patrocinador hoy o qué?
0: ¿Pero qué pasa aquí?
1: Sí. Perdón, es que no me lo
3: esperaba.
0: Hola, Silvia. Tenemos una trucada de una compañía. Hola, Silvia. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Silvia?
8: Modo voz.
0: Ahora creo que lo oímos. A ver, ahora sí.
9: Parece que no tengo infección de orina, pero tengo que tomar algo natural, a ver si me irá bien o no me irá bien.
0: Bueno, hay que cuidarse y a ver si La infección de orina, supongo que son unos días, ¿no? Intentar...
9: No sé, yo como llevo años...
0: Tomar medicación... Y bueno, si no, pues ir a urgencias o ir a tu médico de cabecera, médica de cabecera, que te pueda ayudar.
9: Ya, estoy acostumbrada a ir casi cada 4 días, ir allí y sí, tienes otro antibiótico.
0: Ya, sí.

0: com és el cas del Cruïlla, com va ser el... fa unes setmanes...
1: Sí, que vam estar, Joan, te'n recordes, no?
0: Sí, sí, que fa unes setmanes, és a dir, que el metro tanqués a les 12 i no, allargués fins me, i no allargués l'horari fins més tard, i fins més tard per poder recollir,
1: Diu per aquí la Loreto que si juga al Barça sí que allarguen el metro, però als festivals no, no hi ha tant poder.
2: La meva religió. La meva religió.
3: No,
2: no
3: és broma,
2: quiero decir. Sí, sí, és veritat.
4: Bona tarda, oh. Joan, sóc el Xevi. Un plaer escoltar-te, eh? Salutacions cordials.
0: Sóc a Castellterçol ara, jo.
1: Perfecte.
5: Gràcies per escoltar-nos.
2: Gràcies, pues, Joan.
1: Una abraçada i res, quan vulguis trucar, cada dimecres estarem per aquí en principi.
0: Volia continuar.
1: Ah, segueix, perdona, segueix.
0: Que volia explicar jo que, en canvi, quan tocava la... Quan, pel que em van explicar, que quan va cantar la Rihanna, els collons...
2: A mi m'agrada.
6: New York.
0: Quan cantava la Rihanna, van posar no sé quants autobusos per la gent per poder anar i poder tornar al concert quan es va acabar. En canvi, quan hi ha el Cruïlla i quan toquen The Pixies, és a dir, el metro ho tanquen a les 12 i després... I després, i quan em trobo paral·lel, venint des del Maresme Fòrum, aleshores em trobo plantat allà, el metro tanca, i llavors no tinc més remei que anar caminant a casa en lloc d'allargar, en lloc de que hi hagi més hores de metro, i sabent que hi ha un festival, com a mínim...
3: És un festival muntat per l'Ajuntament.
2: Sí.
3: Saps? Sí, Barcelona.
1: Sí, i que...
0: Per molt que sigui entre setmana, jo sé que durant els caps de setmana el metro funciona tota la nit de dissabte a diumenge,
1: sí, funciona tota la nit el dissabte a nit, no,
3: sí, però quan un ajuntament, és que no, Mercè, quan munten una cosa així en un Cruïlla pagues molta pasta,
2: sí,
3: i mouen moltíssimes persones. El mínim que poden fer és tindre un servei de bus nocturn molt continu, que el tenen. També és veritat,
0: sí, però, com a mínim, si hi ha un Cruïlla, que el metro estigui obert, el metro es mantingui obert tota la nit, també.
3: O fins que acabin els concerts, que acaben a l'una i mitja, a les 3.
2: És molt lògic, Joan.
3: A les 3, però a les 3.
2: Estic d'acord, Joan.
3: Són dies puntuals, són 3-4 dies. Ja se guanyen molts diners, perdoneu, eh?
1: Sí.
3: Es lucra moltíssim d'aquests festivals.
2: Sí, no, i no sé, he dit que el metro no crec que sigui un... O sigui, dir-li negoci no és bona paraula, però vull dir que jo crec que és deficitari. Crec
3: el
2: que,
3: què? La música? El metro?
2: No,
3: el metro,
2: perdona.
1: El metro deficitari? No ho sé.
2: Vosaltres que... No.
7: Per què ho dius, Paula?
2: Perquè crec que la gasta més
3: això
2: el que recauda.
3: Nada.
1: Però és un servei públic.
2: És una idea de com, si és una cosa social o no.
1: És una empresa pública.
3: No, però, bueno. la ciutat té,
2: no sé,
3: les escombraries, per exemple, que es té que tindre, saps?
2: Sí, jo estic d'acord.
3: I jardins que es té que tindre. El bus, el transport públic en general. És necessari per la ciutat. La ciutat requereix, per poder viure, tu tens de tindre uns subministres i tens de tindre...
8: Hi ha empreses que han de ser deficitàries per si, perquè són tan necessàries...
0: I una altra cosa que a mi no m'agrada del metro, una cosa que a mi no m'ha agradat del metro, és que amb el temps TMB decideix informatitzar totes les línies i que funcionin de forma automàtica i sense conductor. Jo, com les actuals línies 9 i 10 del metro.
1: Sí.
0: I què passa? Que jo, amb això que el metro vagi sense conductor, jo no hi estic d'acord. Jo crec que sempre hi ha algú, perquè imagina't que el sistema, que si volen posar totes les innovacions i modernitzacions informàtiques, que les posin, però com a mínim hi hagi algun conductor, alguna persona allà que estigui a la guai,
3: no,
0: que
3: hi
0: sistema s'espatlla.
5: Jo soc pro tecnologia, aunque,
2: jo també.
5: Aunque tengo el corazón dividido últimamente amb el Western Digital, que no sé, habéis visto los robots y aquello. Y con toda la imaginario que tenemos en el cine de Terminator, de Matrix, de Johnny Mnemonic, da un poco de miedo, ¿eh? Mira, me gustan, ¿eh?, las tecnologías.
1: Está hablando Nedim, está hablando.
0: Sí, pero ahí es pro tecnología, Nedim.
1: Sí, és un ciber...
5: Sí.
1: Cibertec.
6: Cibermen.
5: Llevo dándole a la tecla des de l'84, o sea, que imagínate.
4: Ojo també amb el que cobren les estructures directives d'aquestes empreses, que no els treballadors i les treballadores.
5: Però és la puerta, perquè... és la puerta rotatòria local. Los políticos de aquí, que no acaben en esas endeses telefòniques i tal, acaben dando la puerta rotatòria del metro, de la...
3: Los
5: ferrocatas, sí.
3: Bueno, jo he treballat dels ferrocarrils a l'empresa, a la sede principal, que està a Sarrià, i a mi m'encantava estar-hi, perquè me sentia a casa. Ho sento moltíssim, però tu, no hi havia ningú que parlés en castellà. Digueu-me el que vulgueu, més indiferent el que em digueu. Mi... Però tothom, allí, tothom parlava en català. No hi havia ningú que no parlés en català. Bueno, dígame clasista, me da lo mismo, señores. Pero cuando resulta que la empresa es de aquí, los diners son de aquí, el mínim que puc exigir és com la salut pública d'aquí, sí, vull que me la donin en català. L'altre dia vaig tenir un problema i passa el mateix, vaig als metros i me'l demanen en castellà, pues jo en català, dic, no lo entiendo, perdone, no lo entiendo, a més així, no lo entiendo. Claro, es que me parece indignante.
0: Sí, però jo, i en el tema aquest de l'automatització de les línies del metro, els treballadors s'hi estan posant en contra perquè s'hi treu llocs de treball.
1: També, això és veritat.
3: No, bueno, aviam, jo t'entenc, eh? Perquè igual que van agafar el clínic i li van fotre tota la informació prendre'n vent, igual que ho van fer amb tota la llum que la van patar els hackers, que olé, los hackers, olé. Per a mi, olé. Ara és un problema quan passó esto, perquè n'hi havia gent en el metro que van tindre que obrir les portes com van poder i sortir per les vies del metro. Clar, aquí tenim un problema. Si t'estalvies treballadors perquè no es porten, per lo menos que hi hagi un servei que pugui recórrer en moment de que hi hagi algun accident, que pot ser com això, s'atura un tren enmig d'una via, algú es suïcida, que tinguem una resposta ràpida, que tinguem que estar mitja hora o una hora esperant que es recuperi perquè algú, simplement algú s'ha posat ni suïcidis ni res, ha baixat algú, ja és un gran problema, ja truquen, bum, bum, bum, una resposta ràpida podem.
7: Sí que el metro és una cosa molt local i a Xile, on és el meu país, és molt pitjor que aquí i va sempre ple i és una raó per la que aquest metro d'aquesta ciutat això funciona millor i funcionava millor quan vaig fa 9 anys i ara ja està ple de turis i experts i tot, i el tema d'avui era el metro, però el metro com que tanca el divendres a les 2, bueno, també el nostre programa ja són les 6 companys i hem de tancar.
3: No.
5: A mi me gustaría les 6. Agradecer a todos nuestros conductores, choferes. ¿Cómo era la canción aquella?
3: Señor conductor, acelere. No, eso se quiere decir. Hostia, tú. Había una que era así.
5: Gracias por llevarnos a nuestro destino. Y bueno, nos vemos y nos oímos. Próxima parada.
3: Podemos seguir.
6: ¿Cómo se va a decir? Próxima parada.
1: Próxima parada.
5: Nicosia Estival.
6: Gracias, chicos. Nos vemos.
3: ¡Bravo! Nos hemos quedado con todos los metros fantasmas. A ver si nos agarramos en las próximas, nene. Por favor.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org. Un bap de traca matí. Yeah, yeah.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Alexandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra.

0: ¿no? O parece, no sé, un carril de bicis que ahora te atropellan las bicis y los patinetes, ¿no? Bueno, en fin, no sé per què volen els diners, ¿no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Fuck, bro, we gotta get this fucking loot, baby. You gotta get this loot. Yo, back in the, yo, remember back in the days? When shit, everything was all smooth and calm and shit was like... Yo, man, I'm building, man. I'm saying, like, remember, like, back in, like, the 70, fucking 79?
2: Everybody was on our line.
1: Nah, not 87. That was my favorite shit, girl. Polo shit. Everything was busting out, man. Everything was lovely, man. Yo, go get the fuck out the rain, nigga. Get the fuck, oh, shit, who the fuck is that? Hey, yo, Ghost, yo, Ray! What's up with y'all niggas, man? The fuck y'all niggas? Ah!
3: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right?
4: Yeah.
3: Everybody, the good old days, the good old days.
4: Good old days.
3: Well, let's talk about the good old days.
4: Let's talk about them shits.

Los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals.

0: Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessia de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada a l'interior.

artista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari
5: i voto en la porta
4: i voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops,

0: Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

però ho fan les coses que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic que de lògic no té res. Només s'entén una cosa i és que algú traurà diners.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són Ràdio Fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.